0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Els 40 de nit. Les matinades als 40 amb tots els èxits. Woo!

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Els 40 de nit. Let's go. Les matinades als 40 amb tots els èxits.

0: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
1: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta. Diu que és sospitós.

0: donde todas las personas tienen derecho a ser quienes son. Servicio LGTBI 028. Orgullosamente libres. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Barcelona, 93.9.
2: Visca, alfem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
1: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Als 40.
3: Una cigarreta... o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El do it yourself està bé.
5: Rutines de skincare també.
4: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
6: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.
2: Visca, alfem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
7: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.
8: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades... i a més l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Els40.cat, el web dels 40 en català. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: de permanencia, la lista en la que más semanas llevas esta canción, 39 semanas aquí en Los 40. Esto vuelve en nada, por favor, no te muevas. Abrimos la segunda hora con llamadas en antena.
1: Barcelona, 93.9.
2: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
3: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Comencen les rebaixes de Mataró Park.
5: Vine i gaudeix de descomptes increïbles a les teves botigues preferides. Tot el que necessites és a Mataró Park. Diumenge 11, tot obert, amb la millor moda, oci i restauració.
6: Refrescos Goya és el sabor d'allà, però acá. Todos tus sabores preferidos los tienes aquí. Guaraná, que es puro carnaval brasileño. Tropical y manzana, que son el color de Ecuador. Oro Andino, que es el sol de Perú. Y Fresgolita, la chispa de Venezuela. Tus refrescos preferidos al mejor precio. Pruébalos y recuerda, si es Goya, tiene que ser bueno.
7: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
8: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit.

0: surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la Festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Aquest estiu, les millors oportunitats t'esperen a Sant Cugat Shopping Center. Arriben les rebaixes amb descomptes increïbles en moda, complements, tecnologia i molt més. Renova el teu estil i gaudeix d'una experiència de compra còmoda i tranquil·la. Vine a Sant Cugat Shopping Center i aprofita les promocions.
2: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
3: El auténtico sabor Thai Street Food ya está aquí. Pad Thai Wok viene a subir la temperatura y a ponerle picante a tu vida. Disfruta de los platos más icónicos de Tailandia sin salir de casa. Te estamos esperando en el centro comercial Mataró Park. Pad Thai Wok, sabores que no piden permiso.
4: Bilbao BBK Live celebra su 20 aniversario con Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen y muchos más. Los días 9, 10 y 11 de julio en Covetamendi. Entradas en bilbaobbklive.com.
5: ¿Qué pasada? ¿Dónde lo has hecho?
6: Muy fácil, con Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios, habitaciones, salones, estudios. Tienen soluciones para todo. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es. Fácil Móvil, la solución.

0: vuelve nada. Del 40 al 1 de la mano de Coca-Cola.
1: Barcelona, 93.9.
2: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: El auténtico sabor Thai Street Food ya está aquí. Pad Thai Wok viene a subir la temperatura y a ponerle picante a tu vida. Disfruta de los platos más icónicos de Tailandia sin salir de casa. Te estamos esperando en el centro comercial Mataró Park. Pad Thai Wok, sabores que no piden permiso.
4: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
5: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
4: Vols màrqueting? Negoci? Doncs vés amb tot. A ESIC Barcelona no esperes. Decideixes des del primer dia. Graus oficials en màrqueting i digital business connectats amb el món real. El que passa fora. De veritat. La reserva de places és oberta. 93-414-4444. ESIC Barcelona. Activa el teu talent.
6: Gigi, curso cerrado.
7: Verano desbloqueado.
6: En Game tus notas ya no importan.
7: Pero tus puntos sí.
6: Fin de curso en Game. Del 18 al 28 de junio. Desbloquea el mejor verano con promos en consolas, videojuegos, ordenadores y tu merchandising favorito. Y si eres socio, todas tus compras acumulan puntos Game para más descuentazos. Modo vacaciones on. El mejor verano con Game.
1: Els40.cat, el web dels 40 en català. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
8: Nada.

és una de les grans estrelles del pop internacional, Bruno Mars, i no és d'estranyar que si vas a algun dels seus concerts puguis acabar afònic o afònica, com li va passar a una persona que conec a un dels seus concerts a París. Aquí tenies I Just Might, la grandíssima història de Bruno Mars, per obrir nova hora plegats aquí als 40. Soc el Sergi Sánchez, des d'ara i fins les 6 de la tarda, amb tots els èxits de la ràdio musical número 1 també a Catalunya. Ara, Lala Love You. El so més nou. Els 40.

0: als 40, els 40 Summer Live, el 27 i 28 de juliol a les seves parades a Catalunya, 27 a Salou, 28 a Cubelles, t'estic parlant de De Paul, i no serà l'únic, també tindrem a Álvaro de Luna, també de casa nostra, tindrem el Marcos o els Siderland i més.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Entre elles també s'apunta una de les dates, la Daniela Blasco. Sempre és un plaer tenir-la a sobre d'un dels escenaris, com per exemple de la gira dels 40 Summer Live, on no faltarà aquesta. És la més nova i candidata a entrar a llista. Mentira. Oh.

Tu aquest estiu el passaràs a Nueva York, com et deia per aquí el Bad Bunny, o seràs més de marxar, per exemple, a altres destinacions com Tailàndia? Jo estaré per allà alguns dies i també, com no, doncs a casa, a la Costa Brava, que és on sí que està millor. Després del Bad Bunny arriba per aquí la Ruslana.

0: És l'himne del Mundial d'aquest 2026 i també una de les cançons més importants d'aquest estiu, perquè ja està escalant posicions, i de quina manera, la llista dels 40, des del 29 fins al número 17, aquest Die Die de Shakira i Burna Boy. I en res, et poso també una altra de les importants, la de Quevedo amb Elvis Crespo.
1: Els 40.
2: Els 40.
1: Sergi Sánchez. La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: passa, la vida és més sabrosa.
1: No m'importaria perdre'm aquest cap de setmana per la Graciosa, com et cantaven per aquí Quevedo i Elvis Crespo, per inaugurar nou hora plegats als 40. Soc el Sergi Sánchez. En qüestió de minuts per aquí tindràs a Passenger, Álvaro de Luna o abans Ana Mena i Lola Índigo.
2: Descobreix la música.
3: 40.
2: Els 40.

27 de juliol a Salou, 28 de juliol a Cubelles, els 40 Summer Live amb una desena d'artistes absolutament gratuït. I els que més t'agraden, tens tota la info, com sempre, a les nostres xarxes i al nostre web, si entres ara mateix, als 40.cat. Els 40. Sergi Sánchez.

una cançó que és un autèntic himne per tothom. Sí, també per les estrelles de la música, com l'Aitana, que és la titular d'aquesta cançó, i d'altres que està fent la seva versió, com per exemple el Nil Moliner. I parlant d'estrelles, mira, aquest estiu no et pots perdre les que aniran al festival Sons del Món a Roses. Per exemple, el 25 de juliol tindràs el Pablo Alborán, el 31 de juliol els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet i molts altres. No t'ho perdis a Sons

Nicky Jam i J Balvin junts amb aquesta cançó que sí, que ho va trencar molt fort i que encara continua sonant amb molta intensitat també aquí als 40, al seu X. En res, en uns minuts tindràs per aquí de nou a Quevedo. Però també convidarem a Romeo Santos i Prince Royce. I abans,

una cançó que parla d'aquells darts que estan una mica enverinats i que et llencen també a les esquenes i que es va d'afrontar-los la cara. Prince Royce, Romeo Santos, junts amb els seus dardos, i en un moment per aquí

0: Ha llançat unes quantes versions actualitzant-les al Juan Magán i també amb grans col·laboracions dels seus èxits de les últimes dècades, com per exemple aquest Bailando por ahí, que ara es diu Ayer la vi, al costat de l'Omar Montes, i una altra vegada els veiem des del capdamunt de la llista dels 40, des del número 1. I qui sap si arribarà la que et poso de seguida. De moment està el número 35, la Leire Martínez, amb Cabeza de Ratón.
1: El som és nou.
0: Els 40.

0: ràpida de Yankee. L'estació 0 de 66, però també segur que serà molt interessant veure com va evolucionant l'èxit que han tret conjuntament el Joan Dausà i el Mamaduixa. La de Papi, posa-la al disc, una cançó dedicada i real cap a la filla del Joan Dausà. Seguim amb més, ara marxem cap a Cornellà.
1: Els 40. Sergi Sánchez. Cuando

0: moltes, moltíssimes perles més amagades a l'àlbum Lux, la Rosalía, a part de la que es diu precisament així, i que escoltàvem ara, la seva La Perla, i la que ja no és cap incògnita, i teníem moltes ganes de punxar-la en aquesta tarda de dissabte, és l'última col·laboració de Lola Índigo i Lucho RK.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.

Només una veu tan màgica com la de Benson Boone podia cantar una cançó com aquesta, el Mystical Magical. És brutal. I en qüestió de minuts per aquí, als 40, convidem a Rau Alejandro i Bizarrap, a Shakira i BL, però abans viatgem cap al País Valencià amb...

0: tu.
1: El web dels 40 en català. Els40.cat. Els 40. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

aquesta. Que flueixi. Tu deixa que les coses passin i al final segur que acaben sent bones. Algo tu, Shakira i Bele junts aquí als 40 i en res qui arriba per aquí és el Víctor de la Torre. Jo sóc el Sergi Sánchez. Demà a partir de les 6 de la tarda ens tornem a escoltar a la primera i número 1 repassant els millors èxits en català a Can 40 i amb convidats com Banda Neon i Buós. Els 40. Sergi Sánchez.

0: arrencar-se aquest dissabte a la tarda, que el superestrella de l'Aitana ja t'ha enganxat cantant al cotxe, per exemple, o a la piscina, que podria ser tranquil·lament. A la platja també val. Després del Sergi Sánchez, agafo el testimoni, aquí em quedo al teu costat tota aquesta tarda i fins a les 9 del vespre. Ara, el que arriba a la teva ràdio és la nova cançó de la banda que es va fer popular gràcies a aquella cançó anomenada El fin del mundo.
1: El som és nou. Els 40.
0: Molt bé, arrenquem les 6 de la tarda aquí al Víctor de la Torre i ells, La La Love You. Això s'anomena La mitat de la mitat. És el més nou. Tienes...

0: Aquí estava Bruno Mars des de Hawaii i amb aquest disc que ens regalava a principis del 2026 anomenat The Romantics. I atenció perquè encara ens en deu un altre en aquest 2026. Serà un àlbum ple de col·laboracions, o això és el que va anunciar. Es dirà The Collaborations. Anem a veure què tal, com va tot plegat. Vinga, va, anem per més.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: De seguida per aquí arriba Mike Smith amb el seu Stargazing, per exemple, també els Catarres amb Diumenge sense drames, o ara la Taylor Swift i el seu Shake It Off.

0: És la col·laboració entre el Canari Quevedo i Elvis Crespo. S'anomena La Graciosa.
1: Te veo en La Graciosa.
0: Efectivament, l'illa canària.
1: En La Graciosa la vida és més sabrosa.
2: Descobreix la música.
3: 40.
2: Els 40.
0: Naveguem entre illes, deixem les Canàries, anem a les Balears per escoltar com sona la nova cançó de la mallorquina Daniela Blasco. De fet, la va presentar aquí als 40, la pots trobar a l'entrevista als 40.cat i al nostre canal de YouTube. Això s'anomena...

La va presentar aquesta cançó, no sé si ho sabies, a un festival d'Eurovisió, tampoc va passar gaire cosa, però de cop i volta va començar a fer promoció als Estats Units i aquesta cançó va fer el salt internacional per tots els continents. Era la Rosalind i el seu Snap. I atenció, perquè el que arriba ara és la cançó que obre el nou àlbum del Nil Moliner, Next 01. Es diu Me Acuerdo de Ti, que per cert hi ha entrevista als 40.cat i al nostre canal de YouTube.

0: Deixes la teva ciutat per uns dies?
1: No et preocupis.
0: Emporta't amb tu tots els èxits. Les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40. Tots els èxits.
2: ¿Preparado? Corre y haz tuyas las rebajas de Sprinter. Nike, Adidas, Puma, Fila y muchas más a precios increíbles. Tus marcas, tus rebajas. Sprinter.
3: Activa tu mente este verano con los 300 crucigramas del país que han hecho historia. Por primera vez los crucigramas más emblemáticos del país, recopilados en un solo libro. Peco, Mambrino, Tarcus, Clavileño, Natalí Sanoja y Elro. Ya a la venta en tu kiosco o en Colecciones El País por solo 9,95 euros.
4: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país.
5: Más de 200.000 espectadores, 22 fechas,
4: un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40, Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero, y las actuaciones de Lala Lovio, Walls, Kiara Oliver, De Paul, Daniela Blasco, Adexei Now, Vico, Bombay, Yorgaki, César AC, Leire Martínez y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto.
5: Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
4: Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live.
0: Barcelona, 93.9. Connecta amb els 40 a la teva ciutat.
6: Tria la teva emissora a l'app dels 40
0: i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres

0: És la col·laboració conjunta que han fet ni més ni menys que Romeo Santos i Prince Royce, aprofitant que marxaven de gira plegats i a més doncs, que passaran per Barcelona en dues setmanes, l'11 de juliol. Atenció perquè a més l'altre dia veia que havien fet ampliació d'aforament per al seu concert a Catalunya. Escolta'm, si ets els afortunats que ha aconseguit ens ara, enhorabona, i si no, doncs mira, tens una nova ocasió. Va, a partir de les 7 sonem així. Tame Impala i Jenny, de les Blackpink. La col·laboració entre l'Anna Mena i la Lola Índigo. I la nova versió al capdamunt de la nostra llista del Ayer la vi bailando por ahí, de Juan Magán, ara amb Omar Montes.
1: Tots els èxits. Tots els èxits. Els 40.

Barcelona, 93.9. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: Aquí està sonant el número 1 dels 40. El de Badalona, tornat aquest 2026. A més, ho feia a la seva ciutat de Badalona per presentar per primera vegada a casa nostra aquest Ayer la vi amb l'Omar Montes, la versió 2026 del seu més catamacle icònic anomenat Bailando por ahí. Així obrim aquesta nova hora a través dels 40. Benvinguts, ben trobats. Posem primera i arrenquem.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: Va ser els 40 Primavera Pop 2026 que vam portar l'Omar Montes i el Juan Magán junts a l'escenari. Va ser increïble.

Mix. És la nova versió que ha fet l'australià Tame Impala amb la Jenny de les Blackpink del seu Dràcula, que es trobava al disc que publicava el 2025, doncs ara aquest 2026 té nova versió. Ara per aquí arriba L'estiu és teu, la cançó de l'Aina Machuca, que va guanyar l'eufòria d'aquest 2026.

0: Mare meva! Notes, nota que apreta la calor perquè estem amb un mood d'allò tan, tan estival que és increïble. Ara et proposo que a ritme d'això que està sonant vagis remenant el got amb els glaçons, clinc, clinc, clinc, per hidratar-se una mica, per passar la calor i que pugis el volum.
1: Escolta ja les cançons noves. Els 40.
0: Una cançó 100% malaguenya. És la col·laboració que ens ha regalat aquest estiu Ana Mena i Lola Índigo. Atenció amb això, es diu Petit Toa. Niño.

0: Aquí estava la Villa, Ryan Castro i Capo, i atenció perquè ara el que ens ocupa és la fita, és important. La Shakira, un cop més, apareixent al Mundial de Futbol, al FIFA World Cup, en aquest cas fent l'himne oficial al costat de Burna Boy. Això es diu Die Die.
1: Tots els èxits. 40. El

d'arribar el nou àlbum de la Madonna, aquest Confessions 2, on hi trobarem coses increïbles i sorprenents com aquesta. Dues generacions de cantants increïbles, la Madonna i la Sabina Carpenter, en aquest Bring Your Life. Va, anem cap al punt de les 8. Sonarem així. Arriba Cabeza de Ratón, la nova cançó de la Leire Martínez als 40. Ah, i també... La colabo entre Quevedo y Elvis Crespo. Lilla, me encanta, la graciosa. Y también pasará por aquí Lola Índigo, Lucho RK, la malagueña del Canari, amb el bachatón de la L. Quédate al meu costat.

0: Ya. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: És el número 2 de la setmana. Més que esperadíssim retorn del Canari Quevedo amb nova música i, a més, amb aquesta sorpresa que amaga el seu últim treball d'estudi, aquesta col·laboració amb Elvis Crespo, que s'anomena La Graciosa, precisament parlant de l'illa Canària. Aquí tenien el Canari, Canarian Power, sense cap mena de dubte. Així obrim les 8 del vespre aquí als 40.
2: Els 40.

0: És el Back to Friends de Summer. I atenció, perquè ara per aquí arriba una dona que estarà amb nosaltres a la gira Els 40 Summer Live 2026.
1: El so més nou. Els 40.
0: 27 i 28 de juliol. Salou, Cubelles, Els 40 Summer Live a Terra, un estiu més. I a més, ella hi serà present. I ara la teva ràdio sona aquest Cabeza de Ratón, el més nou de la Leire Martínez.
2: Pots

La malagueña i el canari col·laboren plegats, Lola Índigo, Lucho RK, en això que escoltaves ara mateix, la nova proposta que es diu El Batxadón de la L. Escolta'm, de seguida per aquí n'arriba més, eh? I tant, no ens aturem. En un tres i no res arriba CH, també gaudirem de Romeo Santos i Prince Royce, però ara, ara ens quedem amb De Paul i la seva darrera cançó aquí als 40. Això es diu En unos años.

El dia està una mica com el que canta l'Eleni Fureira. Sembla que hi hagi foc a tot arreu. Quina calor, per favor. Ara per aquí, ens refresquem, si et sembla, a ritme de bachata amb aquest parell. Romeo Santos, Prince Royce, col·laborant en això que s'anomena Dardo.

0: La nova cançó de l'Alfred García. El del Prat de Llobregat s'acaba de passar pels 40 amb aquesta nova proposta que s'anomena Vine'm a buscar. I això que dic jo, Vine'm a buscar, que anem a gaudir del cap de setmana, com tocaria. Clar que sí, ara que el sol ja ha baixat una mica, el termòmetre sembla que a poquet també va descendint. Em queda dir-te que ens escoltem dilluns a partir de les 10 a l'Andallà Catalunya. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica.
1: Els 40. Víctor de la Torre.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Els 40 de nits. Les matinades als 40 amb tots els èxits.